0: De un donante humano. En este caso, prosigue la información, la empresa estadounidense Agenesis creó un animal modificado genéticamente con 69 cambios en su ADN para que el cuerpo del paciente no identificase su riñón como algo extraño. Esos 9 meses suponen el récord de duración para un trasplante de un animal a una persona.
1: Claro, Juanra, yo no sé si quieres que sigamos con la prensa o ya con este titular te quedas, porque es que vaya investigación la del riñón de cerdo, ¿eh? Sí. Interesante. Bueno, en todo caso, para que sepas que en la prensa internacional hay reflejos en Clarín de que Milei anuncia sanciones más duras por la explotación petrolera en Malvinas. En la Stampa italiana destacan que Meloni celebra el récord del segundo mandato más longevo de la democracia italiana. Y ojo a este titular en el Washington Post.
0: La Casa Blanca prepara ya los trabajos para la construcción de un arco del triunfo del presidente Donald Trump de más de 76 metros de altura. El anuncio se produce 3 días después de que el Tribunal Supremo permitiese a Trump seguir construyendo el salón de baile de la Casa Blanca.
2: Qué barbaridad. Qué barbaridad.
1: Como si nos quedara poco, ¿no?
2: Qué barbaridad. Bueno, gracias, Cristina Fernando. 7:41 ya en Canarias, una hora menos.
3: Hola, Marina.
4: Hola,
3: ¿cómo estás?
4: Buenos días. Pues bien, de viernes.
3: De viernes y víspera de tu cumpleaños.
4: De viernes y víspera de mi cumpleaños.
3: 30
4: sí.
3: Y pocos. Gente tan joven. Bueno, oye, estos son los Lorimeyers, ¿no?
4: Estos son los Lorimeyers, efectivamente. Y hoy los traemos porque nos vamos hasta Miranda de Ebro, hasta Burgos, porque este fin de semana se va a celebrar la edición número 26 de Eurovisión, un festival que este año une más que nunca la música y la gastronomía. Lorimeyers, a quienes escuchamos, van a actuar el sábado en el día grande de este festival, pero hoy el viernes vamos a tener una oportunidad de escuchar también a La Habitación Roja.
3: Gracias, Marina.
4: A ti.
3: Y hoy estrenamos sección, compañero y análisis. Saludamos a Ernesto Kaiser. Adelante, Ernesto.
5: 3 jueces célebres. Varapalo para Manuel Marchena, magistrado de la Sala Penal del Supremo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anula su sentencia de 2015, que a su vez anulaba la de la Audiencia Nacional. Marchena fue el ponente en 2015. Condenó a 8 manifestantes que protestaban en julio de 2011 contra el Parlamento catalán porque no querían que se aprobara un presupuesto que reducía el gasto social. El magistrado Ramón Sáez, en la Audiencia Nacional, les absolvió porque no hubo violencia y prevalecía el derecho a manifestarse. Marchena anuló la sentencia en 2015, cambió los hechos probados, lo que no debe hacerse, y les condenó a 3 años por atentar contra las instituciones del Estado. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a dar un varapalo a Marchena, que ya sufrió otro del mismo tribunal en el caso Atucha. Comprensión con el juez Juan Carlos Peinado. La presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aurora de la Cueva, archiva una queja disciplinaria contra el juez porque en un auto el magistrado señaló que los escoltas de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, podían ayudarla a escapar a la acción de la justicia. Dice la magistrada de la Cueva que esa acusación, en un auto, puede ser poco afortunada, pero no alcanza el grado de concreción y gravedad para que se considere una infracción. ¿Corporativismo? ¡No! La jueza Tardón de la Audiencia Nacional. La magistrada pidió el 3 de agosto un informe a la Comisaría de Extranjería de la Policía sobre la avalancha de inmigrantes en Ceuta el 29 y 30 de julio. Le señaló que no debían elevar dicho informe a sus superiores en la policía. Bien, pero ahora se sabe que había 2 informes del 27 y 29 de julio en extranjería y no se elevaron al director general de la policía. ¿Pero para quién trabaja la comisaría de extranjería? Uno de los que elaboró el informe, el comisario David Alboreta, es un comisario que fue asesor de Eugenio Pino. Eugenio Pino, el ínclito Pino, director adjunto operativo de la policía, nombrado por el ministro Jorge Fernández Díaz, del gobierno de Mariano Rajoy. Ambos, Pino y Fernández Díaz, esperan la sentencia del caso Kitchen.
3: Gracias, Ernesto de Kaiser. Menos cuarto a los 8:07 en Canarias. Ahora la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas.
6: Radio Nacional, Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia. El futur de la marca SEAT està en l'aire després que s'hagi filtrat a la premsa la intenció del grup Volkswagen d'eliminar la marca com a molt tard el 2029. Anit, el grup automobilístic va aprovar per unanimitat l'estratègia del plan Futuro 2030 que aposta per l'electrificació i preveu una retallada de 50.000 llocs de treball a tot el grup sense especificar l'afectació a Catalunya. Des d'ara fins a les 8 del matí també ens farem ressò sobre que els Mossos d'Esquadra han localitzat restes del nadó d'un any i mig que estaven buscant a l'immoble de Santa Bàrbara, on vivia amb els seus pares. De seguida ampliem aquestes i altres informacions. Abans, els serveis. Previsió del temps, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia, avui les temperatures màximes en ascens a Catalunya, amb perill important per valors al voltant dels 40 graus al Pirineu de Lleida, al Prepirineu de Barcelona, les depressions centrals de Lleida, Tarragona i Barcelona i al prelitoral sud de Tarragona. A la resta, excepte als litorals, atenció a valors que van a ser significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana continua la calor, valors gairebé sense canvis. A partir del dilluns podrien començar a baixar lleugerament. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat o cel clar amb predomini del temps estable. El vent d'avui fluix variable al matí, tendint a les hores centrals a bufar del sud i del sud-est al litoral i prelitoral amb alguns intervals moderats. Bufarà de component oest a la depressió de Lleida i de component nord al Pirineu i a la Vall d'Aran. És una informació d'EMET.
7: I per saber l'estat del trànsit, RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres. Se destaca en un vehicle variat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via recordem que Sant Julià de Vilatorta en direcció Lleida continua un carril de circulació tallat per reparació de danys a la via. També recordem que el camió incendiat ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara trobem ja congestió força intensa a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Salutacions de l'Adriana Llacall a les vies de so, de Santi Garcia Control Central i de qui us parla, Clara Ontanyón. La continuïtat de la històrica marca de cotxes SEAT està en dubte. La direcció del grup Volkswagen té la intenció de deixar de produir la marca d'aquí al 2029, segons la informació publicada aquest dijous a una revista econòmica alemanya. El moviment forma part de l'estratègia del grup per apostar per l'electrificació. Anit, el Consell de Supervisió de Volkswagen va aprovar per unanimitat el pla d'ajustament per transformar la companyia, sense especificar si afectarà o no la marca espanyola. Pau Alemany.
10: La informació publicada per la revista alemana Wirtschaft-Bosch citava la intenció de Volkswagen que SEAT desaparegués al 2029. Però aquesta informació va ser matitzada hores més tard per fonts de la marca de cotxes espanyola que van explicar que encara no s'ha pres cap decisió al respecte. Sí que van reconèixer, però, que s'està treballant en una transformació del negoci. Per al secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafael Guerrero, és inversemblant que l'anunci es faci d'aquesta manera.
11: No veo dónde está el beneficio de eliminar una marca y además de anunciarlo dos años antes para el negocio, para la rentabilidad. Sinceramente no lo veo, de una marca que tiene 75 años de historia.
10: Guerrero també reclama una major transparència per part de l'empresa.
7: Un anunci que ha generat reacció a l'esfera política. Esquerra Republicana demana que no desapareixi la marca SEAT, ja que considera que és una peça clau en la indústria catalana. Recorda que la transformació cap al vehicle elèctric ha estat possible també gràcies a la inversió pública i que per això cal que es preservin tots els llocs de feina. Aquest matí tindrà lloc a Madrid la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera on les comunitats autònomes hauran de votar la proposta d'Hisenda per reformar el sistema de finançament. Toni Conde.
12: A la trobada, que recordem va ser ajornada al juliol, s'espera el rebuig de les comunitats del PP que denuncien que la reforma és fruit d'un acord entre PSOE i Esquerra i no d'una negociació multilateral. Precisament la Comunitat de Madrid ha avançat que no assistirà a la reunió per aquest motiu. Es preveu així mateix el rebuig de Castella-La Mancha i Astúries governades pel PSOE i el suport de Catalunya i també Canàries governada per Coalició Canària amb el PP. Com que el vot del govern central representa el 50% del Consell, un sol vot favorable d'una comunitat donaria llum verd al tràmit i elevaria la proposta al Consell de Ministres. Sílvia Paneque, portaveu del govern de la Generalitat, va assegurar després del Consell Executiu de dimarts passat que espera un to propositiu al Consell.
13: Escoltarem la resta de comunitats, esperem que el to sigui més propositiu i constructiu que en altres ocasions i que com a mínim s'asseguin a la taula. Seria inexplicable que no estiguessin asseguts a la taula en una qüestió tan important com és aquesta.
12: Segons Hisenda, la proposta permetria a les comunitats disposar de gairebé 21.000 milions d'euros addicionals de finançament, 4.700 dels quals anirien a Catalunya.
14: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es troben en viatge oficial a Ucraïna. Anit, Illa es va reunir amb Volodymyr Zelensky, a qui li ha mostrat suport perquè el país formi part de la Unió Europea.
15: Mostrar-li el suport de Catalunya i de Barcelona en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant.
14: Collboni s'ha reunit amb el seu homòleg de Kiev, amb qui ha renovat aquest dijous l'acord de col·laboració entre les dues ciutats que amplia el compromís iniciat el 2022. Més coses. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulneració del dret de reunió de quatre manifestants d'Aturem al Parlament. La protesta contra les retallades aprovades pel govern d'Artur Mas l'any 2011. Els magistrats conclouen que van ser condemnats a penes desproporcionades. Núria Alcalà.
16: Sí, en concret, el Tribunal Suprem els va imposar 3 anys de presó per un delicte contra les altes institucions de l'Estat, tot i que no van arribar a complir la pena. En la sentència feta pública aquest dijous, els jutges europeus creuen que els arguments de l'alt tribunal espanyol van ser insuficients per justificar una condemna severa i que aquest precedent va suposar una dissuasió per la resta de mobilitzacions semblants. La Cort d'Estrasburg admet que la protesta va pertorbar la normal activitat del Parlament, obligant, per exemple, el president Artur Mas i d'altres diputats accedien a la cambra catalana en helicòpter, però els magistrats recorden la necessitat d'un rigor especial a la imposició de penes. Creuen així que el Suprem va condemnar els manifestants per haver contribuït a una atmosfera intimidatòria, però no els van atribuir fets concrets, que en qualsevol cas no van suposar cap acte de violència ni d'incitació.
14: I continua obert el conflicte a educació. La USTEC i la CGT mantenen la vaga el primer dia de classe, mentre el govern els demana un parèntesis de les mobilitzacions. Laura Hurtado.
17: Les reunions entre els sindicats i el departament no han aconseguit evitar la convocatòria de vaga pel pròxim 8 de setembre. La part social considera que les millores per a aquest curs no són suficients i demana reobrir les negociacions. Iolanda Segura, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
18: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Aquelles sensació que aquest curs que ve, no? Ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi.
19: Les reivindicacions i els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig. Això no va de sous, això va de recursos.
17: Per la seva banda, la consellera Esther Niubó treu pit dels acords i demana confiança.
20: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
17: Els sindicats exigeixen un calendari concret de treball mentre que el govern es compromet a mantenir el diàleg obert.
14: I canviant de qüestió, els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó d'un any i mig que estaven buscant a l'immoble de Santa Bàrbara, on vivia amb els seus pares, que el jutjat manté com a detinguts. Pilar Ribas.
21: La parella ha passat a disposició del jutjat d'Amposta aquest dijous, després de ser detinguda per la Policia Nacional a València el dimecres. Després, els Mossos els han portat a la casa familiar situada al carrer Major de Santa Bàrbara i finalment s'ha trobat el cos. Al cap de setmana, els Mossos ja van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. La plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. Al poble tothom parla de la situació d'insalubritat en què vivien amb les tres filles. El nadó gairebé ningú l'havia vist. L'Ajuntament es defensa i explica que Serveis Socials havia obert diversos expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde de Santa Bàrbara.
22: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ENS que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
21: Recordem que la parella la va detenir la policia després que l'avi hagués denunciat la desaparició del petit.
14: Tret de sortida la nova temporada de Ràdio 4, aquesta emissora que enguany commemorarà els 50 anys del seu naixement. La nova temporada comença aquest dilluns sota el lema La ràdio que t'escolta. Sònia Urbano és la directora de Ràdio 4 a Ràdio Nacional Catalunya.
23: Aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Volem posar el focus en el present. de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà.
14: A banda de consolidar la seva graella, també creix amb noves incorporacions com el programa La Tàctica, Mariola Dinarès, El Quart Temps, amb l'actualitat esportiva, de la mà de José María Rubí, o La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raúl Balam. A més, els serveis informatius es faran càrrec de l'antena de les 2 a les 3 de la tarda, també cada hora amb els butlletins informatius i amb l'edició vespre amb l'Andreu Vinyas al capdavant. En esports, la directiva del Barça ha fixat la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper dissabte 19 de setembre. Es presentaran per tercera vegada consecutiva resultats positius. La Junta de Joan Laporta repetirà el format telemàtic sense l'assistència física dels socis compromissaris escollits. Encara de futbol, el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç d'un mercat complex amb moltes operacions, ha dit.
0: Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes.
14: I avui arriba al Parc del Fòrum una nova edició de l'Extrem Barcelona, el certamen d'esports urbans que convertirà durant 3 dies la capital catalana en l'epicentre de disciplines olímpiques com l'skateboarding, el bàsquet 3x3 o el BMX freestyle. De la cultura, Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, Carles Sanz, el primer espectacle conjunt de La Calòrica i Té de Teatre o El retorn de Dakota, de Jordi Galceran, són alguns noms destacats de la nova programació del Teatre Poliorama. La sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per Degoll de Gom, El Tricicle i Anexa. Marta Orquín.
1: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, torna al Poliorama per obrir una programació que reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena, com Per fi me'n vaig, de Carles Sanz, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de La Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso, amb Chino Darín i Ginés García, o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota, de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica fidel a la identitat del Poliorama, de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom.
2: La Truita, que comença amb un superexcitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i La Calòrica, és a dir, juntar dues companyies, i a l'estrena de Dakota, que és la reposició, totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
1: La temporada celebra 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. Degoll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa, que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech, de Vitor.
2: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura.
1: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i les nits del podi.
14: I avui acabem amb la música de Guillem Gisbert.
4: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

0: de com hem de fer les coses.
1: Qui ha publicat un nou tema que sentim de fons, Entretén-me, primer avançament del seu nou disc, que sortirà el 13 de novembre. És el segon àlbum en solitari del cantant de Manel després del seu debut, Balla la Masurca, publicat el 2024.
0: Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionarà.
1: Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: migratoria por la que atraviesa la ciudad autónoma. Ambos van a mantener encuentros con la Federación de Fútbol Ceutí, representantes de los distintos clubes. Recuerdo que hay un club en la segunda división que ha conseguido el ascenso esta temporada, y también con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. La agrupación deportiva Ceuta juega en segunda, lleva 3 partidos, 3 derrotas. Su entrenador, José Juan Romero, la verdad es que las ruedas de prensa están siendo bastante intensas y nos dejan a todos un poco removidos y nos toca la conciencia. Ya ha dicho, incluso antes de empezar la temporada, que así no se puede concentrar uno para jugar al fútbol, lógicamente, y es una consecuencia más de esta situación. Mañana juegan en casa otra vez, segundo partido en casa.
1: No, para que la gente no está para el fútbol, está para otras cosas.
0: Exacto, pero para ellos es su trabajo.
1: Claro.
0: Es una situación un poco complicada. Bueno, el gesto de la federación es de agradecer. Hoy arranca la cuarta jornada de primera y segunda división también, en primera con un Real Betis Real Madrid. Adelantan porque ambos tienen que jugar Champions la próxima semana, que arranca ya, y juegan el martes, el primer día. Así que juegan hoy viernes para tener un poquito más de descanso. Buen arranque de los dos equipos, mejor el Real Madrid, que lleva pleno de victorias, el Betis 2 victorias y 1 derrota. Además, también previas de los partidos del sábado, Athletic Club Atlético de Madrid, con ese anuncio de Marcos Llorente que deja la selección. Rayo Vallecano Racing de Santander, con esa incógnita de no sabemos dónde se va a jugar ese partido. Y Villarreal Deportivo de La Coruña, con ese Depor que se ha reforzado muchísimo en este mercado de verano. Tenemos sorteo de la Liga de Campeonas a partir del mediodía en Nyon, en Suiza, la sede de la UEFA. Allí van a estar Barça y Real Madrid, que consiguió la clasificación tras eliminar al Ajax de Ámsterdam. A las 3 va a ser la Copa de Europa Femenina, la segunda competición continental, donde va a estar la Real Sociedad, que no consiguió el pase, le eliminó el Chelsea, pero accede a esta competición. Hoy arranca el Mundial de Baloncesto Femenino en Alemania. Además, la selección española, luego estamos con Norberto, el enviado especial, vuelve a un Mundial 8 años después. Nos perdimos el último, el de Australia, y además volvemos como subcampeonas de Europa y debutamos en Berlín ante las anfitrionas, 6:45 de la tarde. O sea, más difícil imposible, pero para eso vamos a un Mundial, para su superar los retos. Vuelta Ciclista España, hoy 13ª etapa, tras el éxito de ayer para Enric Mas y su equipo en la jornada de Belefique y Calar Alto. Hoy jornada entre Almuñécar y Loja, 192 kilómetros, sale de Almuñécar, la casa de Carlos Rodríguez, el corredor de Ineos. Un puerto de primera, 2 de segunda, están al principio, es verdad, así que no están colocados en le quitan un poquito de picante a la etapa, así que en principio un poquito más tranquila. Ayer zarpazo de Enric Mas, deja 1:45 a Roglic, a 2:06 a Félix Gall, a casi 4 minutos a Richard Carapaz. Bueno, abierto de Estados Unidos. Acaba de ganar Zverev, otra vez se ha ido más allá de las 4 horas y media al francés Halil. Esto es importante, es
1: como
0: verdad
1: en
0: que
1: la primera ronda, o sea,
0: claro, que se fue casi a las 5 horas, acuérdate. Esto es importante porque es verdad que Zverev es el número 1, Carlos Alcaraz el 2, cada uno va por un lado del cuadro, se verían en una final, pero son minutos, son horas en pista que va acumulando el tenista, y cuanto más pasan las rondas, pues más cansancio tiene.
1: Hoy juega Alcaraz.
0: Hoy juega Alcaraz y juega Dani Mérida también. Alcaraz ante el chino Wu y Mérida ante el norteamericano Mikkelsen. Alcaraz será en torno a las 6 por ahí, un poquito más tarde Mikkelsen. Y en chicas solo nos queda Buxa, que se va a medir a Coco Gauff, que viene de cargarse a Badosa.
1: Muy bien, gracias Ampuero. Información local en Radio 5 y luego del informativo de las 9.
2: Radio 5 Barcelona.
3: Bon dia, són 9:15 del matí. El futur de la històrica marca de cotxes Seat està en dubte. La direcció del grup Volkswagen tindria la intenció de deixar de produir-la a partir del 2029, segons publica una revista econòmica alemanya, un moviment que s'emmarcaria en l'aposta del grup per l'electrificació. La companyia no ha especificat si afectarà o no la marca espanyola amb prop de 8 dècades d'història a l'estat, que dona feina a més de 14.000 treballadors directes a Catalunya, amb la seva planta de Martorell com a vaixell insígnia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat estar seguint les informacions a prop.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya, des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Ampliarem tot seguit aquesta informació, però abans els serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica. Emet, Jordi Oriós, bon dia.
5: Bon dia. Avui s'intensifica la calor, temperatures màximes en ascens a Barcelona, amb perill important a la depressió central per valors que poden assolir els 39 graus i també temperatures significativament elevades al Prepirineu i al prelitoral. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Manresa, 38 a Igualada, Vic i Rubí, 37 a Sabadell, 33 a Barcelona, 31 a Mataró, 30 a Vilanova i la Geltrú. Durant el cap de setmana, temperatures sense canvis, continuarà la calor, de fet, inclús podrien pujar lleugerament cap a l'interior. A partir del dilluns s'espera un descens de les temperatures. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable i del cel clar, el vent fluix variable al matí, tendint a bufar a les hores centrals de component sud, amb intervals puntuals de moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
3: I pel que fa a la mobilitat, com se circula a aquesta hora per les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres amb diverses incidències. A hores d'ara parlem de dos accidents. Un ha estat a la C32 entre l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona en direcció al Nus del Llobregat, on es talla un carril de circulació i provoca ja 2 quilòmetres de retencions. També provoca 2 quilòmetres de retencions l'accident a la B23 de Molins de Rei, que en direcció a Barcelona obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació. Per altra banda, tenim un incendi de vehicle a la C25 a l'altura de Gurb, que en direcció Lleida també talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que el camió incendiat ahir al matí continua el voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem a hores d'ara força congestió, en aquest cas al Nus de la Trinitat, sobretot per la C58 que de retruc deixa lentitud a les dues rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions a l'Adriana Llacai, al control tècnic, i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. La continuïtat de la històrica marca de cotxes Seat està en dubte. La direcció del grup Volkswagen té la intenció de deixar de produir la marca d'aquí al 2029, segons apunten informacions publicades aquest dijous en una revista econòmica alemanya. El moviment forma part de l'estratègia del grup per apostar per l'electrificació. Ahir a la nit, el Consell de Supervisió de Volkswagen va aprovar per unanimitat el pla d'ajustament per transformar la companyia, sense especificar si afectarà o no la marca espanyola. Pau Alemany.
7: La informació publicada per la revista alemana Wirtschaft-Bosch citava la intenció de Volkswagen que Seat desaparegués al 2029. Però aquesta informació va ser matitzada hores més tard per fonts de la marca de cotxes espanyola, que van explicar que encara no s'ha pres cap decisió al respecte. Sí que van reconèixer, però, que s'està treballant en una transformació del negoci. Per al secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafael Guerrero, és inversemblant que l'anunci es faci d'aquesta manera.
8: No veo dónde está el beneficio de eliminar una marca y además de anunciarlo 2 años antes para el negocio, para rentabilidad. Sinceramente no lo veo, de una marca que tiene 75 años de historia.
7: Guerrero també reclama una major transparència per part de l'empresa.
3: Doncs amb gairebé 8 dècades d'història a Espanya de SEAT, la planta de Martorell és el seu vaixell insígnia. La companyia dona feina a més de 14.000 treballadors directes a Catalunya i genera més de 100.000 llocs de treball indirectes. La Generalitat reforçarà 13 línies de bus interurbà aquest setembre i octubre amb més expedicions i nous serveis. Les millores afecten diferents punts a la demarcació de Barcelona, la connexió entre Girona i l'aeroport de Vilobí, les expedicions entre Vic i Rupit, hi haurà una nova línia entre Guissona i Cervera. La plataforma Dignitat a les Vies, però, lamenta que no es pensi en el sud de Catalunya. Maria Huguet.
9: Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Fins ara s'han invertit gairebé 8 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que hi ha mesures que esdevindran estructurals pel trasbàs d'usuaris que abandonen l'ús del tren.
10: La mobilitat ferroviària no està als nivells d'excel·lència i fiabilitat que voldríem. Estem treballant per revertir aquesta situació, però és una disfunció que tenim en aquests moments.
9: En aquest sentit, des de la plataforma Dignitat a les Vies, la portaveu Ana Gómez lamenta en declaracions a Ràdio 4 que cap de les noves línies estiguin al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i recorda que la solució ha de passar per millorar el tren a llarg termini.
11: Em sembla un drama. Per començar, el que s'han de fer és ara mateix posar autobusos perquè la gent no perdi les feines i perquè la mobilitat no sigui lastrant tota una població. I el que s'ha de fer paral·lelament és solucionar el tema del tren, perquè la finalitat ha de ser tornar al tren. ha de ser un transport sostenible i ecològic, com és el tren. És que hem de deixar les carreteres.
9: Afegeix que està previst saber si continuarà l'autobús que connecta Altafulla i Torredembarra amb Barcelona de forma provisional durant el mes de setembre i que municipis com Vilaseca han demanat autobús i no han rebut resposta.
3: Més qüestions. El gegant xinès Hutchison, que opera les terminals de contenidors al port de Barcelona, estrena dues grans grues de 90 metres d'altura que permetran carregar i descarregar contenidors dels vaixells més grans del món, els que transporten 24.000 unitats OTU. El CEO de la filial de contenidors, Best, ha anunciat noves inversions milionàries al port català. Explica'ns, Maite Boada.
12: Les noves grues gegants al port de 12 milions d'euros de cost cadascuna han suposat una inversió total de 130 milions pel gegant xinès un cop instal·lades. Amb el repte aconseguit per poder treure la mercaderia dels grans bucs, Best es proposa ara, diu el seu responsable, Guillermo Belcastro, noves inversions amb l'arribada al 2028 de tres noves grues.
13: Queda pendiente los últimos 6 bloques automatizados, actualmente en construcción, con una inversión aproximada de otros 140 millones de euros.
12: Gràcies a aquestes inversions, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha destacat que el port de Barcelona tindrà un creixement a finals d'any d'un 2%, quatre vegades més que la mitjana del sistema portuari espanyol. Puente ha explicat que el govern central té també en perspectiva la inversió de 1.700 milions més en altres infraestructures portuàries a Barcelona.
14: Con el dragado, los muelles adosados al dique y la prolongación del muelle adosado del dique este, cuyos proyectos ya están en evaluación ambiental.
12: El cap executiu de Hutchison Ports Europa, Clarence Cheng, ha assegurat que les dues noves grues arriben en un bon moment perquè els seus clients els han notificat la voluntat de retornar a les rutes normals pel canal de Suez, cosa que significa que els bucs que arribaran a Barcelona continuaran creixent.
3: Canviem d'assumpte. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el seu homòleg d'Aquif han renovat aquest dijous l'acord de col·laboració entre les dues ciutats que amplia el compromís iniciat el 2022. A banda, el Batlle Barceloní ha participat en una sessió plenària al consistori de la capital ucraïnesa.
15: Cap ciutat europea que sigui atacada ha de ser obviada i oblidada per la resta de ciutats europees. I per això avui Barcelona és aquí per dir-li al poble d'Aquif que no estan sols, que totes les ciutats europees, a la meva condició d'alcalde de Barcelona i també de vicepresident d'Eurocities, estem amb ells.
3: Collboni ha arribat aquest dijous a la capital ucraïnesa, procedent de Varsovia, on la comitiva municipal ha coincidit amb el president de la Generalitat, també de viatge institucional a Ucraïna. Sobre l'homicidi a Manresa la matinada de dimarts, els expliquem que un dels menors detinguts per la mort violenta d'un home de 45 anys ja havia estat internat en un centre de justícia juvenil. Més detalls, Sergi Bassoles.
7: Sí, després que el jutjat de guàrdia decretés la tarda de dimecres l'internament en règim tancat pels dos menors, Ràdio 4 ha pogut confirmar en fonts del Departament de Justícia que un d'aquests menors ja havia complert mesos de privació de llibertat en un d'aquests centres de justícia juvenil, i és que tots dos adolescents de 15 i 16 anys, recordem, ja tenien antecedents policials previs, des d'agressions amb armes punxants, robatoris violents o conducció sense carnet de vehicles que prèviament havien sostret. Així les coses, els Mossos d'Esquadra continuen avançant en el procés d'identificació del grup dels agressors. En el moment de l'atac, la víctima, a banda dels dos menors arrestats i ja privats de llibertat, hi havia com a mínim altres dos joves.
3: I els Mossos continuen investigant la mort d'un nadó aquest dimecres al migdia, que va ser localitzat dins d'una bossa d'escombraries a l'interior d'un bloc del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Segons fonts policials consultades per Ràdio 4, s'està pendent de rebre els resultats de l'autòpsia per poder determinar si la criatura va néixer morta o no. Això variaria radicalment la tipificació del delicte que se li imputaria als pares del nadó, els qui de moment la policia continua buscant. En esports, la directiva del Barça ha fixat la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper dissabte 19 de setembre. Es presentaran una vegada més resultats positius. Explica'ns, Germà García, bon dia.
16: Bon dia i bona hora. La Junta Directiva del Barça va decidir ahir en reunió ordinària que l'Assemblea General de Socis Compromissaris se celebri el proper dissabte dia 19 de setembre, coincidint amb el partit que el Barça jugarà a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla de la setena jornada de Lliga. La primera convocatòria, com sempre, serà a 2:15 i a les 10 la segona convocatòria. Val a dir que serà una vegada més, un any més, de forma telemàtica, i la mesa quedarà constituïda a l'auditori en 1899. El dia 4, segons els plaços que hi han previstos als estatuts, es donarà a conèixer l'ordre del dia. Es presentaran resultats ordinaris positius per tercera vegada consecutiva, hi haurà nou rècord d'ingressos superant per primera vegada els 1.000 milions d'euros, que en bona part vindran derivats de l'explotació de l'Spotify Camp Nou.
3: I encara de futbol, el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç d'un mercat complex amb moltes operacions, ha dit.
17: Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes.
3: I des d'avui, durant 3 dies, el Parc del Fòrum acull una nova edició del certamen d'esports urbans, l'Extreme Barcelona. De la cultura, Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, a Carles Sanz, el primer espectacle conjunt de la Calòrica i Té de Teatre, o el retorn de Dakota, de Jordi Galceran, són alguns dels noms destacats a la nova programació del Teatre Poliorama. La Sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per Dagoll de Gom, el Tricicle, i anexa amb més detalls, Marta Orquín.
18: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, torna al Poliorama per obrir una programació que reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena, com Per fi me'n vaig, de Carles Sanz, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de la Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso, amb Chino Darín i Ginés García, o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota, de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica fidel a la identitat del Poliorama, de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella, de Goll de Gom.
19: La Truita, que comença amb un superexcitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i la Calòrica, és a dir, juntar dues companyies, i a l'estrena de Dakota, que és la reposició, totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
18: La temporada celebra 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. De Goll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa, que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech, de Vitor.
19: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura.
18: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i Les nits del pop.
20: M'he trobat un tros d'allò dins del cor.
3: I avui acabem amb la música de Ginestà i Nil Moliner, que aquest divendres han publicat Amb qui estaràs, una cançó que converteix la metàfora del cor trencat en records escampats per Barcelona. Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv.cat. Que passin un molt bon dia.